0: silencis, tot construït a partir de la vida i els pensaments de Josep Ferragut i Gabriel Alomar, arquitectes clau en la transformació urbanística i arquitectònica de Palma durant la segona meitat del segle XX, el ple creixement turístic i econòmic.
1: Me demanaren una cosa discreta, funcional, modern, que destaqui, però que no molesti. Però tu no ets això. Tu mires la badia com si sabessis el que ha de venir, com si fos la ciutat que t'hagués de retre homenatge.
0: L'arquitecte no... serà l'obra encarregada d'inaugurar l'11a edició de Fira B, el Mercat Professional de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears. Que, per cert, parlant de teatre, Pau Pasqual i Maria Drové amb l'obra La Mola set seran avui al Teatre Marujal Faro a la 1 del migdia i a les 5 serà el torn de Sacrificació, l'obra de Lluís Sánchez, Premi Art Jove 2025. I el Cercle de Belles Arts de Palma compleix 90 anys, una fita que se celebrarà avui a les 8 al Pati de la Misericòrdia, on s'entregaran les distincions Estela Honoris a persones que han contribuït a la trajectòria de l'institució. La celebració gaudirà d'actuacions com el guitarrista Juan Reyes, el mag Víctor Pinya i el coro Palma Gospel Singers. A més, també es presentarà la nova programació de cara a l'any que ve.
2: Ràdio 5, tot notícies, Illes Balears.
3: I repassam ara altres previsions informatives del dia.
4: Salut presenta la campanya de vacunació de la grip. L'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials fa balanç del sector en el Congrés Nacional a Palma. La presidenta del govern, Marga Proens, presenta el segell Producte fet aquí.
3: I acabam amb una bona notícia perquè la Nit del Vi tornarà a omplir el Pati de la Misericòrdia de Palma aquest divendres. L'Associació de Petits Cellers ofereix tats de vins, gastronomia, activitats per als més petits i actuacions musicals. L'entrada val 20 euros a benefici del Club Elsa. Inclourà 6 tasts i un val de 10 euros també per comprar vi. Amb aquesta bona notícia som a punt d'arribar a les 9. Tornem amb més actualitat al butlletí de les 10.

0: suposa un sobrecost anual de prop de 1,7 milions d'euros per al Camp Balear en comparació l'any passat, un impacte econòmic al qual se sumen l'encariment dels fertilitzants i els sobrecostos derivats de la insularitat. Escoltam Joan Gallà, d'Unió de Pagesos.
1: Dins tot, 20 cèntims bons són, però encara estan fora de la proposta que nosaltres des de l'Unió de Pagesos hem llançat, que és que s'allevi la càrrega impositiva en el gasoil agrícola mentre duri aquesta crisi.
0: I en clau de tribunals, us contam que l'Audiència Provincial jutja un home per obligar una menor a practicar-li una fel·lació en un hotel de Magaluf. Els fets es remunten a l'any 2021. La víctima s'havia fugat d'un centre de menors de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, l'IMAS. Segons el testimoni que ha donat avui davant el jutge, després de passar la nit en una discoteca, va anar en companyia de l'acusat i d'altres persones a un apart hotel. I, en un moment donat, mentre ella intentava dormir, perquè no se sentia bé, assegura pel consum de drogues i alcohol, va començar a fer-li tocaments. Davant la negativa, l'home la va agafar del coll i la va obligar a practicar-li sexe oral. La fiscalia demana per a l'acusat una pena de 10 anys de presó i una indemnització per a la víctima de 12.000 euros. Fins aquí les notícies. L'actualitat local torna a Ràdio Nacional d'aquí just una hora, quan passin 4 minuts de la 1 del migdia.

0: sindicales que han recordado a Nuria López, la funcionaria asesinada a manos de un interno en la prisión de Masdenric de Tarragona en marzo de 2024. Se decreta la prisión provisional para la pareja que fue detenida por la muerte de una mujer. La víctima apareció calcinada el domingo en el interior de un piso incendiado en Oviedo. Redacción en Asturias, Borja Inza.
1: Sí, la magistrada podría atribuir al hombre y a la mujer detenidos que tenían subarrendada una habitación en la vivienda de la víctima un delito de homicidio. De acuerdo al criterio de la Fiscalía, se considera que existe riesgo de fuga. Según la Policía Nacional, tras decretarse su ingreso en prisión, la pareja había huido en un taxi escondiéndose en Gijón para intentar destruir pruebas y ocultar el cadáver. Fueron los bomberos los que el pasado domingo localizaron en el interior de un piso en Oviedo el cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba distintas quemaduras.
0: Y algo más, el programa de esta casa, La Estación Azul, de Radio Nacional de España, dirigido y presentado por Carolina Alba, recibe el premio Cosmo Poética Ciudad de Córdoba a la difusión de la poesía 2026 por su reivindicación de la misma y su ayuda a engrandecerla. La entrega tendrá lugar el próximo día 3 de octubre en la ciudad de Córdoba. Así llegamos a las 5 y 4 minutos, 4 y 4 en Canarias. Se quedan ahora con la información más cercana, con las noticias de su comunidad.
2: En les Balears, el Sindicat de Llogateres de Mallorca, Sindicat de l'Habitatge de Palma i PA Mallorca convoquen una manifestació dissabte a les 12 del migdia sota el lema Fem de l'habitatge un dret. És la resposta del moviment en defensa del dret a l'habitatge als dos decrets aprovats al Consell de Ministres. Òscar Martínez és el portaveu del Sindicat de Llogateres.
3: Les mobilitzacions d'aquests dies i les organitzacions dels sindicats de llogateres arreu de l'Estat han fet avançar moltíssim l'habitatge com un dret. Però no aturam, seguim amb mobilitzacions cap a la vaga general. Aquest dissabte, dia 3, a les 12, a Plaça Espanya, per seguir lluitant contra el rendisme.
2: El sindicat ha convocat també una cassolada dijous a les 8 del vespre a Cort per exigir, diuen, al Congrés el dret Mari Carmen. I l'acampada de la Plaça d'Espanya, organitzada per la coordinadora d'habitatge Creix, i ja supera la vintena de tendes de campanya. Una quarantena de persones ja han passat la nit i adverteixen que seguiran com a mínim fins que el Congrés voti la validació dels dos decrets lleis aprovats ahir en Consell de Ministres. Dos textos que els activistes consideren insuficients per pal·liar la crisi d'accés a l'habitatge. I des del govern no donen suport al contingut del decret. La presidenta Marga Porens qualifica d'ocurrències les mesures de l'executiu de Pedro Sánchez perquè diu carregar totes les mesures sobre les esquenes dels petits propietaris i les famílies. A més, critica que el govern central no ha posat cap mesura per augmentar el parc d'habitatge assequible en el mercat i assenyala que Sánchez està enganant a tothom.
4: Ja sabíem que teníem un govern corrupte, ara sabem que a més tenim un govern trampós. Un govern que aprova ahir dos decrets lleis, no sabem si en test o sense test, que en publica posteriorment una en el BOE.
2: Fins aquí la informació de les Illes Balears. Tornem en el següent butlletí, en el butlletí de les 6. Adeu.

0: Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
2: Bon vespre a tots. Falten 10 minuts per a les 8. El moviment en defensa del dret a l'habitatge convoca una manifestació dissabte a les 12 del migdia a plaça Espanya de Palma. Sota el lema Fem de l'habitatge un dret és la resposta de les organitzacions als dos decrets aprovats al Consell de Ministres. El sindicat de llogateres ha convocat també una cassola demà a les 8 del vespre a Cort per exigir al Congrés l'aprovació dels decrets Mari Carme. Amb aquesta notícia encetam l'informatiu vespre d'avui, dimecres, 30 de setembre. Víctor Bejaranos al control tècnic. Vos saluda Enrique Mas. Tot d'una ampliem aquesta i altres notícies. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios.
3: Demà a Balears s'espera temps més inestable, amb cel ennuvolat en general a totes les illes i amb possibilitat d'algun ruixat o tempesta ocasional. També a primeres hores del matí s'esperen boirines a l'illa de Mallorca. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes amb pocs canvis seran de 32 graus a Palma, 29 a Eivissa, 28 a Mahó i Formentera. Pel que fa a les mínimes, en ascens deixarà valors tropicals a alguns punts. Demà a la matinada les mínimes seran de 23 graus a Mahó, Eivissa i Formentera, 21 graus de mínima a Palma. Durant els pròxims dies, la inestabilitat no es retira del tot de l'arxipèlag. Les temperatures amb tendència a baixar cap al divendres. Pel que fa al vent, demà bufarà en general de component est entre fluix i moderat. És una informació d'AEMET.
2: I com es circula per les nostres carreteres? Direcció General de Trànsit, Clàudia Zavala. Hola, bon vespre.
4: Sí, muy buenas tardes. En estos momentos el tráfico en las principales carreteras de Mallorca es normal y sin complicaciones. Es todo por el momento. Buenas tardes.
2: El moviment en defensa del dret a l'habitatge convoca una manifestació dissabte a les 12 del migdia a plaça Espanya de Palma sota el lema Fem de l'habitatge un dret. És la resposta de les organitzacions als dos decrets aprovats al Consell de Ministres. Òscar Martínez és el portaveu del sindicat de llogateres.
5: Les mobilitzacions d'aquests dies i les organitzacions dels sindicats de llogateres arreu de l'Estat han fet avançar moltíssim l'habitatge com un dret. Però no aturam, seguim amb mobilitzacions cap a la vaga general. Aquest dissabte, dia 3, a les 12, a plaça Espanya, per seguir lluitant contra el rendisme.
2: El sindicat ha convocat també una cassola demà a les 8 del vespre a Cort per exigir al Congrés l'aprovació dels decrets Mari Carmen. I l'acampada de plaça Espanya, organitzada per la coordinadora d'habitatge, creix i ja supera la vintena de tendes de campanya. Una quarantena de persones ja han passat la nit i ja adverteixen que seguiran com a mínim fins que el Congrés voti la convalidació dels dos decrets lleis aprovat ahir en Consell de Ministres. Dos textos que els activistes consideren insuficients per pal·liar la crisi d'accés a l'habitatge. Mar Valde n'és una d'elles.
6: Les mesures no són suficients, són bastant laxes. Aturar els desnonaments fora optativa habitacional hauria de ser també una mesura permanent.
2: Jornada de reaccions polítiques també als dos decrets lleis aprovats ahir al Consell de Ministres amb mesures per pal·liar la crisi d'accés a l'habitatge. El govern no dona suport al seu contingut. La presidenta Marga Proens qualifica d'ocurrències les mesures de l'executiu de Pedro Sánchez perquè diu que carrega totes les mesures sobre les esquenes dels petits propietaris i les famílies. A més, critica que el govern central no ha posat cap mesura per augmentar el parc d'habitatge assequible en el mercat i assenyala que Sánchez està intentant enganar a tothom.
7: Ja sabíem que teníem un govern corrupte, ara sabem que a més tenim un govern trampós. Un govern que aprova ahir dos decrets lleis, no sabem si en test o sense test, que en publica posteriorment una en esboe.
2: Les reaccions al decret també han protagonitzat les rodes de premsa posterior a la Junta de Portaveus. El diputat de Podemos, José María García, integrant d'Izquierda Unida, que fa part de sumar al Congrés dels Diputats, anima a continuar amb les mobilitzacions.
8: Mantener la presión para que el viernes, cuando vaya a debate y aprobación o no por parte del Congreso de los Diputados, se aprueben estas medidas.
2: També fa part de sumar al Congrés Més per Mallorca. El portaveu del grup al Parlament afirma que els decrets no resolen el problema estructural de l'habitatge. Demana la dimissió de la ministra i a Provenç que declari les illes són atencionades. Lluís Apesteguia.
9: Si la ministra no ha estat capaç de presentar durant tots aquests anys un projecte de llei integral per garantir l'accés a l'habitatge, crec que la ministra ha mostrat la seva clara incompetència. és presentar la seva dimissió immediata. També han de denunciar la incapacitat manifesta, de fet, la nul·la voluntat del govern de les Illes Balears d'encarar els problemes de l'habitatge així com l'haurien d'encarar totes les administracions, cadascuna des del seu àmbit de competències.
2: Els socialistes celebren els decrets i durant la setmana que ve un projecte de llei perquè el govern declari les illes zona tensionada i els ajuntaments puguin limitar els preus dels lloguers. El portaveu demana suport al Partit Popular. Iago Negueruela.
10: ¿Proens quiere que se eviten los desahucios, sí o no? Mañana lo que se va a regular es alquiler de temporada. ¿Proens quiere que se regule el alquiler de temporada, sí o no? Mañana se va a subir el precio de del IVA en todo el Estado, a las viviendas del alquiler vacacional, al 10%. ¿Quiere renunciar a esos recursos, sí o no?
2: En canvi, la portaveu de Vox qualifica els decrets d'intervencionistes i vincula la manca d'habitatge a la immigració. Manuela Cañadas.
11: No se puede aumentar la población de manera descontrolada, no construir viviendas necesarias y después sorprenderse porque los precios se disparan.
2: Els pagesos de les Illes consideren insuficient la pròrroga aprovada pel Consell de Ministres que manté en 20 cèntims per litre l'ajuda al gasoil agrícola fins a finals d'any, insuficient perquè la pujada del preu del carburant suposa un sobrecost anual de prop de 1,7 milions d'euros per al Cap Balear en comparació a l'any passat. Un impacte econòmic al qual se sumen l'encariment dels fertilitzants i els sobrecostos derivats de l'insularitat. Joan Gaià és coordinador d'Unió de Pagesos i Joan Company és el president d'Asaja.
12: I ara estan fora de la proposta que nosaltres des de l'Unió de Pagesos han llançat, que és que s'allevi la càrrega impositiva en el gasoil agrícola mentre duri aquesta crisi.
13: No només hi ha un problema de gasoil, hi ha un problema de fertilitzants, hi ha un problema de costos generals, aquí hi ha uns imposts que no s'aturen de pujar, perquè al final no hem d'oblidar que el gran component dels carburants són imposts.
2: Dilluns comença la campanya de la grip a les residències de gent gran i als col·legis d'infant per immunitzar el rin d'entre 3 i 6 anys. Per a la resta de població, la vacunació se farà a partir del 19 d'octubre. La cita ja se pot demanar a través d'internet, als centres de salut o al telèfon d'InfoSalut Connecta. Per primera vegada, la campanya de vacunació se farà sense ser esglonada entre la població general, és a dir, siguem o no grup de risc, podrem immunitzar-nos a partir de dia de 9 d'octubre. La consellera de Salud es Manuela García.
14: Es un elemento muy importante porque son los principales proveedores de virus dentro de su familia. De hecho, los menores suelen concentrar el 40% de los contagios por gripe en Baleares.
2: El preu del menú de l'OIB torna a baixar el seu preu i se situa en 6,85 euros el complet i el mig menú en 4,90 euros. El segon any consecutiu que redueix el preu dels menús de l'OIB, que abans fregava els 10 euros, sent el més car de totes les universitats públiques espanyoles. La rebaixa se farà a totes les seus de la universitat, a Mallorca, Eivissa i Formentera. Es tracta d'una petició que va fer el Consell d'Estudiants a la Conselleria. Francisco Espín és el seu vocal.
15: Nosotros escuchábamos a los estudiantes, nos hacían llegar que se les dificultaba mucho poder hacer un día a día en la universidad al no poderse quedar a comer por el precio tan alto que suponía el precio de los menús.
2: Y los alumnos lo han celebrado.
16: Muy bien, o sea, que haya bajado el precio está bien, así más gente compra.
17: Por ahí muy bien, porque seguridad que ha pujado un molde de precio y ahora mismo por el bastante asequible, por si alguien que estigui aquí si sobre baixes y no puede tener que hacerlo.
2: Una nova pastera ha estat interceptada en aigües de Balears. Va ser ahir a la nit, quan faltaven uns minuts per a les 10. 14 persones han rescatat a 40 milles al sud-oest de Mallorca. És la primera embarcació que arriba a les costes de l'arxipiélag des del passat divendres. Tens ara per als esports. El Mallorca ha fet el segon entrenament de la setmana per preparar el partit de diumenge a Montilivi contra el Girona i ho ha fet sense els recents lesionats Manu Morlanes i Antonio Roca. El club no descarta el pas per quiròfan d'amb dos jugadors. El porter Pichu Cuellar s'ha exercitat amb normalitat, tot i que té un trenc al cap que se va fer dilluns quan va caure en l'estructura de la decoració del menjador de la ciutat esportiva Antonio Asensio. Pel que fa als internacionals, de moment no hi ha notícies sobre l'Ubumbo, que divendres es va luxar el muscle esquerre en el seu partit amb el Congo i un altre internacional, Matri Ilbayen, continua convocat amb Eslovàquia, juntament amb Lucas Bergström, se perdran novament el partit de Lliga. I avui a la cultura parlam dels premis Enderrock. M'he comprat una piscina de 5 euros. Ja perquè artistes com Changuito, qui sentiu de fons, Maria Jaume i Pitjorines són els més nominats al Premi Cent de Rock de la Música Balear 2026. Otogàs. Per públic, per la crítica, Paradís de Júlia Colom ha estat elegit millor disc de l'any. Maria Jaume ha estat escollida millor artista de l'any i Maria del Mar Bonet rebrà el Premi Especial de Jurat. Casa lliure de pressió. Fins aquí la informació de les illes. Tornem demà a les 7:25. Adeu.
0: Son las 8, las 7 en Canarias.
18: 24 horas. Radio Nacional de España. Lara Hermoso.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El Sindicato de Inquilinas convoca cacerolada. Lo diré. O no lo diré. Bueno, convoca protestas mañana en toda España. Redobla la presión y mira a los grupos políticos instándoles a apoyar los dos decretos en materia de vivienda que tiene que convalidar el viernes el Congreso. A unos metros de la carrera de San Jerónimo sigue la protesta. Ya son más de 1.200 las tiendas de campaña. Una protesta que no le gusta al alcalde de la capital, a José Luis Martínez Almeida.
19: No son manifestantes pacíficos, no es una mera acampada por la vivienda. Se está transformando en algo completamente distinto en su caso. E insisto, adoquines, cuchillos de grandes dimensiones, hornillos, peleas, altercados.
0: Habla Almeida de cuchillos y adoquines. De momento los únicos incidentes los han protagonizado los simpatizantes de extrema derecha que se han acercado por la acampada a intentar reventarla sin éxito. Vamos a pulsar el ambiente a esta hora. Puerta del Sol. Andrés Simón, buenas tardes.
20: Buenas tardes, el ambiente ahora es tranquilo, igual que todo el día. Vemos a los campistas, por un lado, prepararse para la noche. Algunos barren, otros reparan los toldos o pintan carteles. Hay quien monta ahora su tienda porque acaba de llegar. En resumen, la gente se organiza.
21: Estamos aquí, yo creo que el tiempo que haga falta. Porque, por ejemplo, esta noche también nos vamos a quedar. Y por quedarnos aquí, al final no dejamos de hacer nuestras labores. Vamos a trabajar, hacemos turnos, vamos a estudiar. Es que están muy desinformados.
22: Pues la verdad es que es todo muy horizontal.
23: Sí, hacer asambleas y hay pequeñas asambleas también por aquí, por toda la plaza.
20: Son muchas las personas que asisten a esas asambleas informativas que se celebran por toda la plaza. Ahora mismo tengo una izquierda, otra derecha en la entrada por la calle de Alcalá. Cuando no están ocurriendo estas asambleas, las asociaciones son las que se encargan de impartir talleres para quien esté interesado en aprender más sobre sus derechos, sobre qué se está pidiendo exactamente en estas protestas. En el centro de la acampada de esta pequeña ciudad, quien lo desee puede usar las zonas de estudio o de trabajo. Uno de los cánticos que más se repite esta tarde es el de pidiendo esa huelga general. También se lanzan proclamas en defensa de la sanidad pública.
0: Gracias, Andrés. Acampa de Madrid reclamando el derecho a una vivienda digna, pero también en Las Palmas o en Barcelona. A Plaza Cataluña nos vamos. Cristina Martín, buenas tardes.
24: Buenas tardes. Unas 50 tiendas de campaña se han plantado en el centro de Barcelona desde ayer por la noche. Suman, por el momento, un día de acampada en el que reclaman una vivienda para todos. Han pasado todo el día preparando actividades como talleres y conciertos. Ahora reparten toallitas para asearse y empiezan a organizar la cocina, tal como cuenta Cecilia, quien ya se había encargado de las comidas en el 15M.
25: Lo que tenemos pensado es que no vamos a cocinar carne ni pescado ni nada perecedero, porque eso es un peligro aquí en la plaza, y vamos a cocinar vegano, vamos a decir. Y para esta noche hay comida preparada, pero para mañana ya vamos a organizarnos a ver si cocinamos algo.
24: A diferencia de Plaza del Sol, esta es una convocatoria al margen del Sindicato de Inquilinas. Para los acampados de Barcelona, el paquete de medidas del Gobierno se queda corto y piden también poner el foco en las personas sin hogar. Quieren quedarse aquí en Plaza Cataluña hasta como mínimo el viernes, día en el que el Congreso tiene que aprobar los decretos de vivienda. En una hora celebrarán una asamblea para decidir futuras actuaciones.
0: Gracias, Cristina. Esa es la foto. A esta hora la calle sigue reclamando medidas más ambiciosas para afrontar la crisis de vivienda. Mañana lo que hay convocadas son caceroladas.